0: che chausas.
1: Io a tradiu avaun Susanne Guedj de Savognin, ella o svidau era il jackpot de 40 francs, nus schnitzain in Neivdjuk, quaico en els

Beatrice Egli cun «Mein Herz es brennt». Ein 2 minutes a miez sei les 10 allura quenta Urs Müller, ceci date de neif. The town avant tlein saun 30 seconds to Mars cun «Seasons».

Dua Lipa featuring Pierre de Maer con These Walls. Ad apropos Dua Lipa, el star de pop de 30 ans meine Chisa en vier el concern d'elektronica Samsung a quai per 15 milions dollars. El concern duai vai duvrau in a fotografia de Dua Lipa sel cartoon de apparats de televisión quai senza vai dumandau l'artista entre al meine senza piede della insoli sulet rap. Dua Lipa pretende che la fotografia che mossa ella vegi surmanau la clientela de comprar la televisión. Il concern vegi nezgiau sia identità de marca. Dua Lipa les bidimo 15 milions dollars, mo ben è che la fotografia vien bidje ple durada.

0: El cor baselgia sedrun Segner pren mai pil maun, gevisau per Battista Tenner Schnotz, che complanesce siu 93esavel anniversari. Vostat lai zerter las gratulaziuns al lendis dis als indis de maig. Naturalmente, wenn sie auch schon in la Schadiola unica dat RTR, telefonau per ella o Nadia Maiolani de Sent, ella o gratulau de siu
1: Ella es gratulare a meson, a nostri abbati, ad Andris Maiolani, per ses 47 avel anniversari. Et lang sco prima, ti ingraziar per tu guaccia tu fas per no, e naturalmente tu usar tot el bun i bel si das in quis mond, per stüt blere sen da, fortuna i plajair. In to guaccia tu fas.
0: Dalla scadiola asce pie Andris Maiolani de Sent celegra quai a cajun de siu curonta si a tavel anniversari.
2: Per vos, cun vos.
0: Ad usas elas a lingias de telefon aviartas che vos en conuscis ecici, che festivesce natalezi al dededots, als indis de maig, a vos gratulasses budgen la numera e 0800 veny 20 30 0800 veny 20 30.